l'infern, faig gasos pur. Marichopien i topien i són macatons per l'ur. Tu fa tons a priec,